0: José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Gandía.
2: Bona vesprada de divendres 3 de juliol, ja per fi divendres, el dia de després del partit de la selecció espanyola contra Àustria, que es va saldar amb 3 gols a favor d'Espanya, i així se celebrava el Mercat del Prado. I també relacionat amb el Mundial. A l'Alqueria de la Comtessa van fer història ahir.
3: Porto 27 anys d'alcalde i 4 de concejal. És a dir, 31 anys i... L'últim dia, l'última professó, 37 minuts, la professó que normalment dura entre una hora i 5 minuts, una hora i 2 minuts, una horeta llarga.
2: Era Boro Femení, l'alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, i és que ahir van avançar la processó i la van fer a passo ligero per arribar a temps a veure el partit del Mundial. Al final tot és qüestió d'organitzar-se. I clar, és el dia després del Mundial i el dia d'abans... De la cavalcada de falles de Gandia, una cavalcada inusual i històrica perquè es farà un 4 de juliol i a Boreta Mar. Quan començarà i quin serà el recorregut? Pues li ho preguntem directament al regidor de falles de Gandia, Adrià Vila. Bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada.
2: Ana Llopis, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
2: Regidor, des d'on començarà esta cavalcada?
4: Pues bueno, des de l'altura de la Ducal i fins al Club Nàutic va ser, vale. A partir de les 8 i mitja de la vesprada, com bé has dit, tota una part de la primera línia de la platja. Jo vull ficar en context moltes coses, no? Jo crec que és un esdeveniment, com tu bé has dit, històric. Molt probablement va ser l'acte més multitudinari que s'ha organitzat en la història més recent en la pròpia platja de Gandia. Fins i tot crec que és el primer esdeveniment que anem o que se va a emetre en directe per a la ciutat des de la pròpia primera línia de la platja, que vull agrair la vostra cobertura perquè sé que estareu allí per a retransmitir la pròpia cavalcada, i que va significar també un moviment de persones de prop 4.500 persones, 5.000 durant aquesta jornada, que evidentment participaran fallers, com no pot ser d'altra manera, també músics i la família i els familiars de la gent que vulga apropar-se a vorera. Mm-hmm.
5: 4.000 persones, són moltes persones.
4: Sí. Sí.
5: Estic pensant en la logística, com s'ha organitzat la cosa.
4: Bueno, la veritat és que portem molt de temps treballant en la logística. De fet, des d'esta mateixa vesprada ja van a disposar de l'espai Baladre per a poder anar a descarregant o fer ús d'ella. Les falles demà de matí en la part davantera del propi espai Baladre ja estarà disponible per a que sigui ocupada pels fallers, i en l'entorn de la Ducal també s'ha disposat d'un entorn i un espai per a que vagin portant durant el matí de la mateixa jornada els mecanismes que gasten per a traslladar o que empren durant la cavalcada. Jo crec que certament, i ja demane disculpes per avançat,

0: És la primera vegada que se fa i segur que bueno, que hi ha alguna cosa que és millorable i que no ens hem donat compte, però crec que tant el col·lectiu Faller com l'Ajuntament de Gandia, com també el col·lectiu i el sector turístic que estem participant i estem treballant de forma conjunta per a, bueno, per a intentar fer una experiència d'un esdeveniment que ja és molt, molt multitudinari en Gandia i que, bueno, per primera vegada, com heu dit, se trasllada a la platja.
1: No sé si, clar, després de la, d'este canvi, habitualment es feia en febrer i ara es fa en juliol, és un canvi bastant significatiu, clar, farà calor. No sé si teniu alguna mesura especial.
0: Sí, s'ha previst, evidentment, bueno, en el propi espai Baladre hi haurà neveres i aigua fresca i durant el propi recorregut també s'ha previst dos punts concrets amb més de 4.000 botelletes d'aigua fresquetes per a que els participants, donada la temperatura, és cert, pues, bueno, puguen desenvolupar la cavalcada de la millor manera possible. Però no fa molt, fa escassament uns dies, era Sant Joan de la, en Alacant, així que, per tant, farà la mateixa temperatura que fa una setmana.
1: Això és de veres. Jo també ho estava pensant en este cas, clar, les, en Alacant van vestides també com de falleres, no? El vestit és pràcticament igual.
0: Igual.
1: I és en juny també.
0: I jo vull agrair, bueno, perquè és cert que els canvis de vegades bueno, impliquen i costen una mica, no? Jo vull agrair tot l'esforç que estan fent tots els fallers i totes les falles durant estos mesos per a jo crec que per a donar-nos un espectacle que estarà a l'alçada.
1: Parlant del vestit, Anna, no sé quin serà el protocol de demà per a les falleres. No aniran en màniga llarga, no? O sí?
2: No, en màniga llarga no van anar. Sí que s'ha marcat un protocol des de la Federació de Falles, i és que vagin les falleres de coteta, que diguem que és el traje del segle XVIII, el que porta la màniga pel colze, i els fallers aniran de torrentí. El torrentí, ahí sí que passar un poquet de més de calor perquè és el de vellut, el de terciopelo.
1: És el de greix, de...
2: No, és de colorins, en el pantaló per la mitja cama, però bueno.
1: Bueno, te parlàvem ja que en Sarno com gusto no pica.
2: Exacte. Passaran calor, però es faran amb gust.
0: Bueno, però és de veres, passarem calor demà, però en febrer moltes vegades passen fred.
2: I
0: jo crec que l'aguant i bueno, l'esforç i la responsabilitat que tenim els fallers, jo crec que no caben dubte. I jo crec que estic molt content, estic molt orgullós, perquè és de veres que ha sigut un repte durant aquests mesos, i estic també molt content de l'ajuda que he rebut per part i que hem rebut per part de tot el col·lectiu, de la pròpia federació i també del sector turístic, no, com no pot ser d'altra manera.
1: Mm-hmm. Hi haurà cadires a la venda per a tots els que anem a veure-ho?
0: Sí, en tot el recorregut hi haurà cadires a la venda, però sense ànim de lucre. Evidentment, va repercutir-se en les pròpies falles i s'ha replegat que se faci. Són entitats culturals sense ànim de lucre, que evidentment, bueno, jo sí que convido a tot el món a poder acompanyar-nos, a participar també en aquestes cadires, i que a més vull que sàpiguen de forma clara i de forma directa que són per a les pròpies falles, no? Per a que les pròpies comissions, pues, bueno, reforcen la seva activitat, que, bueno, que milloren els seus monuments o que ho empren per a la qüestió que consideren.
1: O sigui, que tindrem per als participants botelletes d'aigua, hi haurà cadires, està tot pensat, eh? Pas de Telesafor també hi haurà botelletes d'aigua, o què?
0: També, clar que sí. Clar que sí.
1: Recordem que estarem ahir en directe durant tota esta cavalcada.
2: Ah, mira, estos dies també hem estat visitant els casals i els hem trobat un poquet de tot. Falles que estan molt involucrades, que estaven allà 30 falles treballant, sí. Altres que han vist reduir la participació perquè per les circumstàncies, segur, poden esperar a preparar-ho. Sí que ens diuen, però tots us hi diuen una cosa, ens diuen, això és una idea d'Adrià Vila.
0: Bueno,
2: la
0: veritat és que portem, i jo personalment portava molts anys ficant damunt de la taula esta possibilitat, perquè des de l'Ajuntament de Gandia gastàvem recursos dinamitzant la platja, i jo feia la reflexió que aquests recursos econòmics se podien en algun moment, no, destinar per a fer alguna cosa en les falles, i que aquest rendiment l'obtingueren i tingueren aquest retorn. A partir d'ahir va sortir la idea. És cert que vaig tindre i vaig comptar amb la complicitat de bona part de l'assemblea, I van ser les pròpies falles, perquè en un moment el que se fica a la taula és una cabalgada o un desfile voluntari, van ser les pròpies falles qui van decidir en assemblea no celebrar dos cabalcades, una en juliol i una altra al febrer, a més amb un recolzament molt majoritari. Jo no parlava en aquell moment d'una o altra, jo estava oberta a qualsevol proposta o qualsevol conclusió de la federació. I bueno, sí que he trobat la satisfacció, com no pot ser d'altra manera, de que aquest recolzament, bueno, va a veure's demà. Jo crec que demà molt probablement siga un èxit, i jo, bueno, jo crec que i el conjunt de l'assemblea i el conjunt dels fallers, jo crec que demà estarem prou orgullosos. Mm. És cert que he escoltat, com no pot ser d'altra manera, pues, també opinions diverses, però com també les hi havia ja de febrer, no? Mm-hmm. Per exemple, el fred, per exemple, que fora un diumenge, o que a les 5 de la vespre i a les 10 de la nit, justament quan passen les falleres majors, no hi haguera públic ja per a disfrutar-ho. Mm.
2: Sí, aleshores, esa votació sí que era per aclarar, perquè molta gent diu, no, és que els falles han decidit que fora en juliol, i altres ens diuen, no, és que la votació era o una cabalgata en juliol, o dos, una en juliol i una altra en febrer.
0: Bueno, jo no recordo textualment ara com va ser la votació, però sí que recordo que la proposta naix primer en una reunió de treball que se fa en el casal de la Vilanova, no? Tot i que portàvem anys ja parlant d'ella, naix amb una predisposició voluntària, i és la pròpia assemblea qui decidís que no siga voluntària la del 4 de juliol, que no siga voluntària, exacte, i que siga obligatòria i la cavalcada oficial el 4 de juliol.
1: Perfecte. Molt bé, doncs ahí tenim tota la informació. Demà es vetem en la cabalcada.
2: que estaven dient que podran veure també en Telesafor,
1: claro,
2: la gent que no puga apropar-se, estarem
1: claro,
2: en directe.
1: Des de casa ho podem veure, fresquets.
2: I després n'hi ha festeta de DJs.
0: Sí, després, en acabar la cabalcada, i una vegada les falleres majors acaben la seva desfilada, n'hi haurà ambientació musical en l'entorn del Club Nàutic. Primer punxarà Michael G, i en acabar la velada, fins a les 12:30, Pascal Renol.
1: Mm-hmm. Això també és novedós, no? Perquè en la de febrer no es feia res després.
2: No, normalment quan s'acaba cada un se'n va al seu casal, ni tenen alguna picaeta.
0: Era diumenge.
1: Ah, clar, és de veres, és de veres. A més, era diumenge. Bueno, pues estarem...
0: I el dia següent hi havia cole.
1: Claro, claro. Pues ho provarem enguany. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Ha sigut un plaer.
2: Gràcies.

0: sona esta cançó, ja ho saben, perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la Platja Nord. Avui ens atén Miguel Ángel. Miguel Ángel, com està la bandera per allí? Molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada. Avui tenim bandera verda. Està bufant-nos també un ventet de la creu i tenim una afluència d'un 70% de gent al sec i tindrem un 30% a l'aigua, més o menys.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs està... regna la tranquil·litat, no? Bona mar, la bandera verda... S'està de lujo allí, no?
1: Sí, s'està de categoria avui. Fa molt bon dia per disfrutar de la platja.
0: Escolta, que demà tindreu ahí moltíssima gent a primera línia de la platja, amb la cavalcada de, sí, de falles.
1: Esperarà a primera hora.
0: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, per portar-nos aquesta informació a primera mà. Gracietes.
1: Adeu.

0: I continuem parlant de falles i de cavalcada, Anna.
1: Així és, Fèlia, perquè estem dient totes aquestes novetats, aquesta nova versió de la cavalcada que tindrem demà a Gandia per primera vegada en la platja. I una de les qüestions a destacar és que participen totes les comissions. I per què dic això? Perquè esta setmana s'estava barallant la possibilitat de que Grau i Martis no participarem. Arran d'aquest conflicte que va hi haure entre fallers d'ambes comissions durant el jurament de premis de l'any passat. Finalment sembla que la cosa s'ha calmat. Ahir en l'Assemblea General va decidir que tot avant, perquè també la Falla Grau va fer un comunicat ahir per la vesprada. Sembla que la cosa està més tranquil·la.
0: Molt bé, aquest comunicat el fa la Falla Grau. Ivan García, president d'esta falla, de la Falla Grau. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: El tema està calmat, eh?
2: Sí, el tema, bueno, ara està un poc més calmat de que estos dies, han sigut uns dies complicats i ja no, jo no crec que ja parli ni com a president ni com a la Falla Grau, sinó per ambes parts, està sent un tema pues, complicat. Però sí que és cert que ara, arrel d'aquestes converses, estos dies, pues, el tema el tenim un poc més tranquil i sobretot per poder garantir el bon ambient de la cavalcada de demà.
0: Perquè entre altres coses, Ivan, en aquest comunicat es deixava clar que si hi havia hagut algun conflicte de denúncies i tal, eren a nivell personal i no estava involucrada la comissió.
2: Exacte. És algo que hem volgut des del primer moment, però sí que és cert pues, que en moments pues, ara pues, que són un poc caldeixats i conflictius, pues, al final pues, no s'entenen bé les coses o no es poden dir de la forma... Bueno, que al final cada un té una cosa de... Ante la cosa va de la seva manera, saps? Per això vos voldríem, vam voler deixar clar la nostra postura, que vam tindre, bueno, també vam parlar amb Martí el dia d'abans, deixar clar la nostra postura i crec que el comunicat estava clar, però bueno, que puc reiterar-me així amb vosaltres de que nosaltres condemnem la violència, siga de la part que siga i de la falla que siga, l'institució que siga. En aquests moments, els nostres fallers estan en un procés intern, disciplinari, obert, perquè anem a regir-nos en els estatuts interns de la comissió, val? I sobretot recalcar que les denúncies que n'hi ha ara mateixa no són de la Falla Grau cap a, en este cas, a Martis, ni cap falla de Martis, vull que quede molt clar. Nosaltres estem desvinculats a aquest procés. Nosaltres estem en la disciplinària, aquest procés que han pres unes mides, que han pres unes persones, són persones que sí són fallers, però són unes denúncies totalment personals. La Falla Grau no té res a veure en aquest tipus de denúncies. I vull que quede molt clar, perquè al final jo crec que també és una part de conflicte, ha sigut una part molt, molt gran de conflicte el no tindre clar aquest aspecte, de que la Falla Grau estava denunciant els fallers o estava denunciant a la comissió de la Falla Màrtires. I no és així.
1: Vale. Que ara sí,
0: queda claríssim.
1: Ivan, ha quedat claríssim. I bueno, com tu dius ara que s'ha rebaixat un poc la tensió, anem a intentar gaudir al màxim d'aquesta cavalcada. Bueno, el Grau sempre heu sigut... referent en el món de les cavalcades. No sé en esta com ho porteu. Ja hem parlat en diverses comissions i hem trobat de tot, eh? Hem trobat comissions que s'han volcat al màxim, altres que per les circumstàncies han reduït a la meitat la participació. Com està la cosa en el Grau?
2: Pues nosaltres, sorprenentment, a veure, sorprenentment, ja fa anys que està lluitant per a que la cavalcada vinguera al Grau, ja quan, bueno, quan està Elena portava la Montxo, que ara mateixa és regidora, ja porta molts anys intentant portar la cavalcada al Grau, i però bueno, ha sigut una iniciativa de Jan Vila, nosaltres, pues, òbviament, desvanits. Sí que és cert pues, que al principi un poc de ja no conflicte, però sí, confusió de, ostres, és que en estiu acabem ara, les falles, tornem a altra vegada, però bueno, al final és un cicle que es tenia que trencar i tenim que provar. Jo sí que tenia un poc de por perquè venim de pues, saturats, entre comillas, de l'exercici faller i dic, ostres, no sé com va reaccionar la gent, però la veritat que estic molt, molt, molt desvanit de la participació que estem tinguent en la falla. Conforme dic, així estuvem en casa i era precís perquè la participació augmentarà respecte a l'any passat. Som prou més gent que l'any passat a la cavalcada.
0: Ah,
2: i Sí, un aspecte més gent que l'any passat, òbviament.
0: Claro.
2: Som més gent. De veres, vull que agrair tota la col·laboració que estem tinguent en la comissió. i nosaltres posem la nostra línia a portar algo xulo, a que la gent li agrade, i sobretot, i no, més important és que la gent s'ho passa molt bé. Uh-huh. La gent s'ho passa molt bé. Jo al final crec que és un canvi que pot agradar o no pot agradar, cada un té la seva opinió, però bueno, és una iniciativa que ha tingut l'Ajuntament i en concret Adrià Vila, n'hi ha que donar-li suport, i avant. I abans, si no se prova, no se sabe.
1: Exacte, així és. I comentaves, sueu a casa, perquè de normal és al revés, veritat, claro. Que Grau i Mosquí veniu pa casa i ara enguany tot està callat.
2: A veure, enguany, sí que és cert, vull dir-ho en tono bromista i en plan B, de que ara sabreu el que és. I al final les dues comissions d'ací del districte marítim, pues, tota la vida hem anat a Gandia. Enguany sí que és de veres que s'ha facilitat, i ho entenc, i és completament normal, eliminar les comparses, el tema de rodes, perquè és un... Joder, és un dia molt complicat, tens que metjar molta gent, el transport, i econòmicament també... entonces és una ajuda que no s'ha fet això, però d'aquí tenint en compte quan es portava les sis comparses, les carrosses, tot això ho hem fet nosaltres, a peu, en góndoles, en camions, era viatges i viatges i viatges, és una barbaritat, de veritat, és una barbaritat. Entonces jo també crec que la gent ara es donarà un poc compte de l'esforç que feien les dues comissions en anar a Gandia, però bueno, al final, pues, és tenir que provar, que com he dit antes, tenim que provar, que sàpiguen un poquet com han vingut nosaltres tota la vida el trasllat d'un lloc a un altre i nada, i que tot el món, pues, que li es gala el millor possible a totes les comissions.
1: Perfecte.
0: Com es gira la tortilla, es gira,
1: Anna. Sí. Molt bé, ja està. Nosaltres ho tenim més fàcil que un D-Way, que sense les rodes.
0: Que sense rodes. Però, clar, alhora també tenim la dificultat de que vosaltres sou moltes més falles.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí,
0: a l'hora d'aparcar i tot
1: també,
0: això, també. També tindré aquesta dificultat.
1: A veure com funciona.
0: Tot és organitzar-se.
1: Ah. Exacte.
2: Sí, a veure, tot és organitzar-se i al final, bon que no siguin rodes, també és molta feina. És
1: sí,
2: al final,
1: sí.
2: Tindré que portar inclús 10 cartells, és que tindrà gent que agarra els cartells, que es carregue dins del camió, de la furgona, que es porta el grau, i sí que és cert que hem tingut una gran ajuda a l'Ajuntament, que com és l'Espai Baladre, per a poder deixar coses. L'Ajuntament està ajudant-nos prou, la veritat. La veritat, molt. Està donant moltes facilitats i creu que es poden, i jo crec que sí, estan fent-ho molt bé. Estan fent-ho molt bé. Per tant, ja dic, per molt que no estigui les comparses, és molta feina igualment, vindre d'ací, de Gandia al Grau, però jo crec que van a fer-ho... Vamos, que totes ho faran espectacular.
0: Exacte. Sarna con gusto no pica.
2: No pica.
1: Iván, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. Que vaig a volver a cavalcada.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Este que escolten es un tema que se anomena El último en reír y es del grup Roman Rock and Roll Circus, on la veu cantant és la de la conegudíssima Josele Roman, que saben que és d'ací de Gandia i que també va ser una icona de l'anomenat Estape, una de les cares més reconegudes del cinema espanyol dels anys 70, especialment en comèdies de gran èxit popular, pel·lícules en les quals ja l'hem vista cantar, però ara la coneguem encara més per la seva música, pel seu grup, això, Roman Rock and Roll Circus. Sempre ha sigut un artista de cap a peus i la podrem veure en el pub Dublín demà, dissabte 4 de juliol a les 11:30 de la nit, però avui tenim la sort de tindre-la ací al nostre estudi, al meu costat. Josele Roman, benvinguda, bona vesprada.
1: Moltes gràcies, jo sóc d'ací, de Gandia.
0: Sí, bueno, ho he anomenat a l'inici, eres de... Estàs a casa ara, eh?
1: Sí.
0: Comencem, si et sembla, per la teva etapa actual. Com estàs? En quin punt està Josele Roman?
1: Pues artista? En el punto que me ha llevado la vida. Porque yo he estado siempre haciendo cine y queriendo hacer música. A la vez me ha sido muy difícil, porque siempre era una actriz que cantaba. Pues no, yo soy actriz y soy músico. Y eso es un poco difícil de comprender, por lo visto.
0: ¿Sí?
1: Para ellos. Para mí no, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque ya estaba un poco harta de hacer papelitos siempre los mismos. Lo mateix.
0: Lo mateix.
1: Sí, claro, para traducir algo, pero hablar valenciano seguido, no sé, no me atrevo mucho.
0: Tranquila, te entendemos perfectamente en castellano, no te preocupes.
1: Ya, ya.
0: Bueno. Ja hem dit que clar, ara eres cantant, no? Vull reforçar aquesta etapa teua de músic, però t'hem escoltat abans cantar.

0: La 1:08 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Enrique Bodí, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
0: Conteu-me.
1: Conteu-me, diràs, per què estàs així, Enrique? Pues te conte. És que este matí resulta que ha hagut un acte a la plaça Major de Gandia, que és que s'han presentat els nous agents de la policia local de Gandia.
0: Ah.
1: Ja està, el nostre company Enrique, que ara mos porta tota la informació.
2: Així és, vale. En este cas, Anna, com bé dius, ixa plantilla de la policia local de Gandia, que s'ha reforçat, sobretot de cara a l'estiu, en la incorporació de 6 nous agents, dels que un d'ells va quedar-se amb una de 152 places que estan habilitades dins del cos. Hem parlat precisament dos d'estos 6 nous agents i hem conegut històries, per exemple, el cas de Jordi, que s'incorpora a la unitat relacionada amb educació vial.
3: Bueno, espero poder seguir desenvolupant-me professionalment. Gandia i l'administració de la policia local és un lloc on puc desenvolupar-me i res, seguir creixent tant com professional com personalment.
2: Comentem-nos com ha sigut el procés de selecció fins a arribar a estar ací.
3: Bueno, este procés tinguem que tornar arrere cap al gener aproximadament, on presentarem les primeres instàncies que forem admitits, una sèrie de companyers i companyeres, en el qual posteriorment tinguérem una entrevista professional amb el cap de policia i amb altres membres de la Corporació de la Policia Local, i posteriorment es feu un concurs de mèrits i les persones que foren admitides i passaren les proves pues, poguerem accedir algunes d'elles al lloc de treball.
2: Fins a arribar a estar ací també heu passat proves físiques, estic parlant ja en anterioritat, són dures?
3: Les proves físiques actualment, al igual que les proves psicotècniques, s'han anat endurint al llarg del temps. Evidentment, si tens una constància i treballes i el teu objectiu és ser policia local i tens consciència de treball, arribaràs segur, i encara que siga difícil.
2: Jordi, evidentment pots estar en molts àmbits, en el tema d'esquats, controlar un poc en el tema de la platja. Què t'agradaria estar fent a Singandia? Què li demanes al teu jefe, a José Martínez Espasa?
3: Bueno, nosaltres treballem per a l'administració local, per a l'Ajuntament. Nosaltres som un cos jerarquitzat i tinguem que estar on més falta fa per a la policia local. En el meu cas concret estic molt content del lloc que ha sigut assignat, que és educació vial, poder estar prop dels menors en les seues primeres etapes d'educació i més en un tema tan important com és l'educació vial, crec que és importantíssim i per a mi un desenvolupament professional important.
2: I Jordi, evidentment, ja que parles d'educació vial, el tema del patinet, ahí tindràs que incidir-hi molt, no?
3: Sí, des de la prefectura de la policia local s'està treballant junt amb l'equip d'educació vial en unes xerrades formatives en els centres educatius per al segon cicle de l'ESO, i així tanmateix estan preparant diferents tipus de xerrades per a la població per a poder incidir en aquest problema cada vegada més freqüent que tinguem a totes les ciutats.
2: També hem escoltat a l'EIS, Celia, que sí, va sumar-se a aquesta unitat de la Policia Judicial i de Tràfic.
4: Jo vinc justament ara d'Albaida. He estat 4 anys al cap de la plantilla com a cap de policia, i en aquests 4 anys pues, ja he adquirit una experiència que no havia viscut mai, perquè al fi i al cap pues, vaig incorporar a la plantilla Gandia l'any 2019, després d'estar 7 o 8 anys en comissió de serveis també a la plantilla Gandia, i en el 2019 ja vaig obtindre la plaça en propietat, i aleshores pues, vaig estar ja amb més tranquil·litat, que ja no és les renovacions típiques d'any darrer any. En 2022 me va sorgir l'oportunitat d'anar al poble d'Albaida, on jo tenia plaça d'oficial a dur la plantilla, i en aquestes dates, 4 anys després, pues, m'ha tocat reincorporar-me amb molt d'orgull i molta satisfacció de vindre, com jo dic, a casa.
2: Quina tasca t'ha encomanat el comissari principal en cap, José Martínez Espasa?
4: Pues la veritat és que en aquesta reincorporació m'ha vingut a una unitat que no havia estat mai. Havia estat en motorista, havia estat en quad, en les platges...
2: Has fet de tot.
4: He fet pràcticament de tot. He estat en Seguretat Ciutadana, però ara estic en policia judicial i de trànsit, confeccionant accidents, que també és una part molt important, recollir totes les dades de quan hi ha un accident i poder que almenys les víctimes tinguin tot més ben recollit i en l'atestat, i també la part també d'evitar més accidents, com és les alcoholèmies, els controls d'alcoholèmia i totes aquestes tasques.
2: Hi ha que tindre un bon estómago per estar en la secció en la que vas a estar, i entenc que com a persona moltes vegades ho passaràs mal.
4: Sí, la veritat és que sí, el que passa és que també els anys i l'experiència fa molt. també el temple. Em considero una persona molt integrada en la societat de Gandia, conec a molta gent i de vegades és un moment dur el tindre que dir-li a un conegut teu estès que sotmetre't a una prova en la qual vas a donar positiu, però clar, la prioritat és salvaguardar les vides tant d'eixa persona com del que puga creuar-se en el seu camí i tindre un accident.
2: I l'última, què penses del procés que està portant-se a terme de aquesta renovació de la plantilla? Com està quedant-se l'equip?
4: Pues la veritat és que he trobat molts canvis. He vingut després de 4 anys, encara que mantenia molt de contacte amb tots els companys així, he vingut i he vist molts canvis. Sí que està veient-se que està regenerant-se, estan entrant gent més jove, dels més majors ja sóc jo, que em considero dels veterans. Però sí, la veritat és que està duent-se a terme un gran canvi en la plantilla policial.
0: Bueno, doncs ahir teníem els
1: nous agents de la policia local. I a banda també, Enric, ha anat a una roda de premsa esta matí.
2: Així és, en este cas el PP que denunciava una situació un tant elements metàl·lics oxidats, elements elèctrics que han sigut danyats, deixalles, en este cas, d'elements d'amiant en ple carrer. Era un poc la fotografia que estava mostrant el Partit Popular respecte de la situació en ferroviaris, que diu que també està produint-se en el carrer Safor i en Benicanet. Ho atribueix tot no a l'empresa, sinó al procés que està portant a terme el propi Ajuntament, i davant d'aquesta situació reclamen una auditoria prèvia per a garantir que els veïns puguen rebre les seues vivendes en les condicions més òptimes.
0: Molt bé, Enrique, doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos esta informació. I Anna, gràcies a tu també.
2: De res.
0: Gràcies.
5: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
6: Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía. Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
0: Estem parlant molt durant el programa de les falles, perquè evidentment demà és esta cavalcada fallera a Voreta Mar, però el cert és que també tenim moltíssimes festes dels pobles per ací, per la Safor. Avui, en Daimús, ja hi ha ambientillo de moros i cristians, i fins allà que se n'ha anat la nostra companya Sandra Albert. Sandra, bona vesprada, endavant.
7: Bona vesprada, Cèlia. Jo no sé si pots escoltar ja eixe murmull de gent, i és que moltíssims membres de les filades de Daimús ja comença inclús a sonar la xaranga al comboi. Se n'han vingut avui a la platja, perquè porten 4 dies de festa. Bueno, porten 4 dies de festa, no, porten arrastrant les festes patronals, ara les festes de moros i cristians. Felipe, tu eres el president de l'associació. Com aneu?
8: Anem de cine. Hem vingut a visitar la platja i estem molt contents de que així tenim una, un munt de gent que ens segueix, que ve a veure-nos, que la gent no ho entén molt perquè així ven molt de turista i diuen, estos que fan, no estan bé, però estem molt bé.
7: Ens he fixat perquè acabem de fer un xicot de recorregut, d'això es tracta el dia d'avui, no? De recórrer un poquet la platja, i hi ha algun que altre turista que mirava sorprès.
8: Pues miren raro, diuen, esto és la gent d'on ha eixit, perquè la majoria ve, va una setmaneta i no va ni al poble, però bueno, al final és que ven tots els anys, poquet a poquet van pujant, venen a voler l'entrada.

0: Que van a hacer
1: a ir,
0: que van a hacer a ir, que eso cada vegada es una cosa muy especial, cada año se me ocurre un mes y después entra que es de más.
1: ¿Y cuánta tenía así, güey? ¿Cuánta te usó total en esa asociación? Aproximadamente.
0: Un 150, 160.
1: Yo creo que hubiste un centenar así, ¿no?
0: Sí, porque el día que es, tiene que te vaya y veme estar. Pero cada vegada me streama, a eso que la gente se haga la festa, a vindre a festes.
1: O sea que festa que encara continúa, moltíssimes gràcies. I vaig a seguir jo preguntant perquè, com hem dit, així hi ha moltes filaes. I tenim així Rafa, per què crideu a Rafa? A veure, contrabandistes. Tenim mores cristianes contrabandistes. Cristiana.
2: Contrabandista cristiana.
1: Rafa, que t'acaben de cridar.
2: Sí.
1: Com aneu?
2: Molt bé, mira, si estem disfrutant un poquet el matí, passant calor, però bé, avant, passant-ho.
1: Vosaltres, a veure, així a Daimús anem a explicar-ho, perquè així a Daimús hi ha una capitania,
2: sí.
1: Però s'organitzeu també que ja sabeu quina serà la de l'any que ve.
2: Sí, l'any que ve som nosaltres, la capitania, en guany som Sultà i estem, pues, la prèvia que comencem a preparar-ho tot i l'any que ve, pues, bueno, esperar-te-lo molt bé, donar-ho tot i a disfrutar.
1: En guany és l'any de la capitania mora, però vosaltres aneu a disfrutar-ho igual.
2: Sí.
1: Siga la capitania o no?
2: Sí, és el mateix de sempre, però bueno, encara amb més intensitat perquè anem a preparar-nos. I res, demà és l'entrada, a partir de 8:30 podem vindre a veure el que serà una prèvia de l'any que ve. L'any que ve ja tots els pobles del voltant que vindran a veure-nos i demà també, per supost.
1: I a gaudir. Moltíssimes gràcies. Celia, jo no sé si està escoltant l'aplaudissant. Ho ha fet molt bé. Anem a veure,
3: sí,
1: perquè
3: sí,
1: jo
3: sí.
1: Allí, a lo alt, vaig a veure si ve perquè sí, estic saludant a una persona que tu ja coneixes, perquè va estar als estudis de Radio Gandia. És el sultà. El sultà, dic jo, és el sultà.
3: El més sultà de tots els sultans de Daimús.
1: Pepe Oltra, que va ser el pregoner, que vas estar als estudis de Radio Gandia, però que a banda de pregoner de les festes, també eres el capità d'enguany.
3: Capità, enguany ho fas tot pols. Pregoner, embaixador, capità i tot més. I més perquè no puc ja.
1: Ho donem tot enguany.
3: Tot. I com... La despedida ho faig tot jo de cop.
1: I com està vivint-se este any? Tan intens.
3: Molt bé. Enguany és un any especial. La gent està participant molt. Així en la platja, el turisme madrileño pues, li costa un poquet arrencar. No coneixen la festa i es costa un poquet. Però cada vegada s'ajunta més gent a participar de la festa.
1: Però per això esteu així avui, no? Per a intentar mostrar-los i que se'n vinguin.
3: Exacte, però es costa. En l'interior, esta festa no la viuen.
1: Com van els nervis per a demà, aquesta entrada? És el moment... és el moment gran?
3: Sí. Nervis quan eres jove. Quan eres major ja no tens nervis de res. Ja.
1: Tens ganes. I què tens?
3: Intentes passar-ho bé, sobretot passar-ho bé. I si hi ha algun problema, pues, torejar-lo un poquet, però passar-ho és el principal.
1: Anem a veure si ens dones alguna pista del que podrem veure demà. Podem saber algo d'eixa capitania?
3: Bueno, n'hi haurà ballet, n'hi haurà entrar de dos filalls d'oliva i després n'hi haurà una carrossa impressionant en tots els que han quedat en la comparsa del capità, el sultà, i ja veureu.
1: I la resta haurem de vindre demà per a saber-ho, no?
3: Claro.
1: El reconeixement.
3: El que vulgui viure, que vinga. Si no, es quedarà sense voreu.
1: Moltíssimes gràcies i a gaudir demà. I ara això seguís, perquè així encara es queden un ratet més per a continuar passejant per la platja i el canvi sobretot per a portar la festa dels moros i cristians, tant al poble com a la platja també.
4: Molt bé, Sandra, moltíssimes gràcies. Ahí també tenim ese ambientet que es vivia a Daimús, però on també estaran de festa a partir d'este cap de setmana és a Rafael Cofer. El seu alcalde, Josep Montserrat, ens acompanya així a l'estudi avui. Alcalde, bona vesprada.
5: Bona vesprada, moltes gràcies per convidar-nos.
4: És que venim d'una setmana cultural,
5: Sí,
4: una
5: sí.
4: Setmana frenètica també, moltíssimes coses.
5: No és la setmana de festes, però és una setmana carregada d'actes també.
4: I ara, quan comencen demà? Comencen sí. les festes.
5: Demà comença la festa, com la presentació de festes i festeres, i és l'acte, consideren, que dona inici a la setmana de festes, que anteriorment han tingut setmana cultural i ara és setmana de festes.

0: quins dies per davant venen? Perquè també teniu bons i cristians.
1: Sí, sí, venen uns dies molt intensos, a veure, començant per la presentació, en la qual estan els festers molt contents, amb moltes ganes de començar i tot això. Mm-hmm. I la veritat que dos dies de relax, com són el dilluns i dimarts, que són dos dies a lo millor un poc més tranquils, vale. El diumenge sí que comencem en la festa de la Divina Aurora i Sant Antoni, que són els patrons normalment de Rafael Cofer, i fem el diumenge un acte conjunt. I després ja passem al dimecres. El dimecres tindrem com a novetat este any que les disfresses les fem per la vesprada i vale. Farem un concurs de paelles per la nit. També anirà per un grup de música i una disco mòbil.
0: I a què es deu este canvi?
1: És que, clar, conforme estem vivint estos dies, les paelles les fem al migdia, a les dues.
0: Aleshores, massa calor.
1: Feia molta calor. Mm. Vull, anava la gent, es menjava el pla de paella i s'anaven directament pues, a refrescar-se a la piscina o a descansar. Aleshores vam fer este canvi, vam introduir este canvi que pensem que pot ser interessant. S'han apuntat aproximadament 220 persones per les paelles, pel concurs de paelles nocturn, i com a novetat esperem que funcioni i tinga el seu èxit.
0: Mm. Quin dia eren les paelles?
1: Dimecres. Comencem dissabte presentació, el diumenge Sant Antoni de Divina Aurora, i després ja amb més intensitat el dimecres comencem.
0: Les paelles i després?
1: Després, el dijous, el dijous és un dia molt especial també per Rafael Cofer, que és el dia de moros i cristians, el qual es viu un ambient molt especial al poble, perquè, clar, és un poble xicotet en el qual quasi tots som o moros o som cristians. Entonces, tots estem en la festa. És un dia que va agarrar molt de protagonisme, va professionalitzant-se, com si diguem, i aleshores això es dona un poc de... No sé, de vida continua al poble.
0: Perquè ese dia feu desfile en els vestits de moros i cristians.
1: Sí, ese dia, a pesar de que són dies molt calorosos, sí que comencem des del principi, vull dir, des del principi comencem un esmorzar, una cercavila, una visita de càbiles, i per la vesprà ja comencem en l'entrada de bandes, l'entrada de gala, i després, com a novetat que l'any passat ho vam introduir, va ser un sopar de germanor a la plaça del poble. Aleshores, totes les comparses, veïns, veïnes, tota la gent que vol, s'apunta al sopar i participen molt activament, la veritat.
0: La veritat que participa tot el poble.
1: Sí, sí, sí. Moltíssima gent.
0: Rafael Cofer és festeret.
1: Sí, sí.
0: I més coses? Ens queden més dies, no?
1: Sí, per anar acabant la setmana de festes, que pareix que siga molt ràpida, però...
0: Sí, es diu ràpida. Sí,
1: però és molt carregat. Tenim el divendres, dia 10 de juliol, la Mare Déu del Carmen, en el qual la cofradia s'encarrega de gestionar-ho tot, de treballar-se molt perquè que molt bé, comencem a despertar, a la cercavila, fer una missa, un vi d'honor, i després pues, la vesprà pues, fem això, una processó en la qual moltíssima gent del poble, inclús gent que ja no viu al poble, tant divendres i dissabte són els dies que veus a gent que feia anys que no veies, que dius... Eixe sentiment de poble continua estant ahí, perquè, clar, la gent té la seva vida, té el seu treball, igual que per casuístiques no poden agafar-se tota la setmana de vacances. Claro. Aleshores, el divendres i dissabte són els dies més puntuals. El divendres en les Carmeles i el dissabte en la Festa del Crist. Vull dir, la Festa del Crist també possiblement siga una de les més importants ja, perquè és dissabte, vull dir, eixe,
0: claro.
1: Molta gent... que diu, pues, m'acosta que el poble, el sopar que fem a la plaça, la processó, i donar un ambient de molta alegria i molta il·lusió a veure gent que no viu en el poble, però té aquest sentiment arrelat de tornar al poble.
0: Jo crec que això ho tenen un poc totes les festes dels pobles en general, no? Que aquesta excusa per a retrobar-se
1: sí,
0: en gent que ja fa temps que no veus.
1: Jo crec que sí, vull dir, no estan a lo millor des del principi, no? Des del dimecres, perquè pues, el que comentem, cada un té la seva casuística, però quan tornes a veure gent que dius, ostres, és un quinto meu que venia a escola meua i després de tants anys tornes i el veus aquests dies i dius, i saps que té que anar. Vull dir, clar. A lo millor no parles amb ells en tot l'any, però... Eixa setmana de festes, quan s'acosta, sempre és... Che, continuem igual, fem el sopar així en la plaça, podem acostar-nos...
0: Que guai,
1: això,
0: sí.
1: Això dona molta alegria i molta il·lusió, la veritat.
0: Pues la veritat és que sí. Allí en Rafael Cofer, cada dia s'encarrega d'organitzar-lo una comissió, com en diferents pobles, o no?
1: No, allí principalment s'encarrega pràcticament l'Ajuntament de quasi tots els dies, menys el divendres, que ho fan l'Associació de les Carmeles, que es considera la festa... Antigament es deia la Festa de les Dones, i el dissabte, que és l'Associació del Crist, que s'encarrega
0: els homes,
1: clar. Ara ja està molt interioritzat i molt barrejat. I també la parròquia pues, participa activament el dimecres i diumenge, que antigament ho fèiem separat, fem Sant Antoni i la Divina Aurora, i este any, pues, clar, quan hi ha molta gent que és el que dic que dimecres treballa i no pot participar, ho hem ajuntat en uno i la parròquia també participa activament.
0: Molt bé, o sigui, que aneu tots a una, millor. Escolta, que enguany hi ha reina i rei.
1: Sí, la veritat és que sí. Sempre ha sigut la reina o la regina en el seu acompanyant i este any pues, van decidir que volia ser ell el portar el nom de rei i de reina. Per part de nostre com a ajuntament, ningú problema. I si ells són feliços a la Xina, pues, moratos, millor que millor.
0: Clar que sí. Pues moltíssimes gràcies, Josep Montserrat, alcalde de Rafelcofer. Moltíssimes gràcies per vindre a l'estudi.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu i poder acostar estes, les nostres festes a tots els pobles pròxims. I que no són pròxims tampoc, també poden vindre, que seran ben acollits.
0: De demà, de dissabte a dissabte.
1: Sí, correcte.
0: Tota la setmana. Allí estarem també en les càmeres de Telesafor, per cert, molt que bé, sí, farem sí. Un resum després.
1: Un exemple allí.
0: Moltíssimes gràcies, Josep.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Anem amb l'últim capítol de la temporada del Dret a Casa. Vicent Estruc, de Estruc Abogados, benvingut de nou.
1: Benvingut, bona vesprada.
0: Bona vesprada. De què ens parlaràs avui?
1: Pues avui és l'últim programa de la secció de la temporada.
0: De la temporada, sí.
1: I, bueno, avui és un dia un poc diferent. Avui anem a parlar de recomanacions per a l'estiu, recomanacions estiuenques.
0: Vale. I que ens recomane, però recomanacions de quin tipus?
1: De llibres i de pel·lícules, perquè és el moment per a que la gent te relaxi un poquet i des de la platja o des del seu lloc de vacances puguen, pues, llegir o veure alguna pel·lícula sempre relacionada amb el món del dret, òbviament.
0: Molt bé. Els que tenen sort de tindre vacances a l'estiu,
1: Els que tenen sort de tindre vacances a l'estiu.
0: Vale, i què ens recomanes? Quins llibres, per exemple?
1: Pues mira, havia pensat 5 llibres i 5 pel·lícules. Els llibres. Hi ha un advocat de Londres, d'Anglaterra, que ha començat a escriure i escriu molt bé i està tenint molt d'èxit, que li diuen Philip Sands.
0: Vale.
1: I recomana els seus dos llibres més coneguts, que és Calle Este Oeste i Calle Londres 38. La primera, els dos s'han publicat en Anagrama, tant en català com en castellà. I la Calle Este Oeste, ja en vam parlar, en algun programeta, parla sobre, fa una reconstrucció dels judicis de Nuremberg contra els nazis, contra la cúpula nazi, després de la guerra. Una novel·la assaig, allò de ficció no novel·lada, és magnífic, no? Que va passar en l'interior, diguem, en les interioritats del procediment de Nuremberg, no?
0: Vale.
1: Des del punt de vista del fiscal, advocats defensors, etc. Com anaven construint aquesta acusació contra els jerarques nazis i com van introduir delictes que eren absolutament novedosos per a l'època, com el genocidi o els crims contra la humanitat o els crims contra la guerra. Molt, molt interessant.
0: Vale.
1: I molt ameno, és a dir, no es fa farragós ni pesat ni molt menys. No? Mm-hmm. A més, en el mateix sentit va carrer Londres 38, del mateix autor, Philip Sands, que parla sobre la proesa que va suposar el poder de tindre a Pinochet en Londres. Molt interessant també, molt amén, molt... Es llegeixen com a novel·les negres per a que la gent mantenga, però són fets reals, aleshores està molt bé.
0: Vale.
1: Després recomano un clàssic, que és Matar un ruiseñor, de Harper Lee, que està en editorial, en l'editorial B de Bolsillo, en castellà, i en La butxaca, en català. Mm. Hi ha una pel·lícula sobre això també, és una novel·la sobre un cas d'un advocat als Estats Units, a l'Amèrica segregacionista dels anys 60, 50, 60, i com defensa una persona d'ètnia afroamericana, que és innocent i l'acusen d'un crim. Està molt interessant també tot el constructe d'eixa defensa.
0: Mm-hmm.
1: I després dos llibres molt actuals del meu company Joaquim Bosch, que és El hack a la democràcia i El secuestro de la justícia, en editorial Ariel i en editorial Roca, que és molt interessant perquè reflexa molt bé el que està passant avui en dia amb la judicatura, amb la justícia, la percepció que té la gent de la tasca dels jutges. I després en pel·lícules anem als clàssics. El Sargento Negro, de John Ford, que és l'enjuiciament a un sergent del sergent de cavalleria, que és afroamericà, per un crim que tampoc ella no ha comès. Pel·lícula de John Ford de 1960, molt recomanable. Vencedores o vencidos, de Stalin Kramer, de 1961, que és Els judicis de Nuremberg. Peliculón, peliculón, amb figures de primer ordre i molt recomanable també. Anatomia d'un assassinato, de Otto Preminger.
0: Ai, així em sona a mi.
1: Sí.
0: Crec que l'he vista.
1: De 1959, amb una banda sonora de jazz espectacular.
0: Increïble.
1: Val? En el nombre del padre, de Jim Sheridan, de 1993, que és com van enjuiciar i condenar injustament als quatre de Guildford. És una pel·lícula molt dura sobre els anys de l'ira d'Irlanda, tots els temes dels atemptats de l'Ira en Irlanda. I és una pel·lícula molt dura i a la vegada és molt, molt bonica de veure la tasca de l'advocada que va treballant i que després de 20 anys aconsegueix que es torni a jutjar i es aconsegueix la innocència de les persones estes. Una pel·lícula imprescindible. I finalment una pel·lícula que em va sorprendre molt, El judici dels set a Chicago. És una pel·lícula que encara està en les plataformes, crec, i és una pel·lícula sobre l'enjuiciament a 7 manifestants que van anar a manifestar-se contra la guerra de Vietnam en Chicago, es van detindre, i com va passar sobre ells la llau de la màquina judicial sobre ells, no? I res, aquestes són les recomanacions estiuenques per a la gent que vulgui dedicar-li un poc de temps a culturitzar-se un poc més en tema de jurídic.
0: Clar que sí. Perquè és això, és tema jurídic, però inevitablement també va lligat en la història, claro, en el que ha passat, i...
1: Claro.
0: I la veritat és que és molt, molt interessant. Moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions.
1: De res. Bueno, només em queda pues, acomiadar-me de vosaltres estos dos mesos, juliol i agost. Ens tornarem a veure o a escoltar en setembre. I vull que agrair a les persones, pues, als, pues, les persones que ens escolten en la secció que de tant en tant em paren pel carrer. T'he sentit en la ràdio, no sé què, tal. Vull que agrair a tots ells per la seva fidelitat. A vosaltres, els periodistes, per la vostra, evidentment, professionalitat i predisposició sempre, i sempre m'acolliu amb molt de caliu, i allà a la casa, a esta casa, a Radio Gandia, Cadena Ser, pues, per tot el carinyo en el que em tracteu sempre. Així que moltes gràcies a tots i molt bon estiu.
0: Bueno, Vicent, igualment, moltíssimes gràcies a tu. Descansem dos mesets i fins la pròxima temporada.
1: Molt bon estiu a tots.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: més assumptes. Recorden que l'altre dia els parlaven del curs que impartia la UNED per tal d'aprofundir en el coneixement i la conservació dels oceans. Doncs avui hi havia una activitat pràctica a la platja dels Marells de Rafalcaid i fins allí se n'ha anat el nostre company Daniel Ardit. Dani, bona vesprada.
1: Hola, Celia. Efectivamente, estic, vos parlé desde la propia desembocadura del riu Serpis, así en la platja dels Marells de Rafalcaid. ¿Se recordeu que después ahí vos parlava de ese curs d'estiu de la UNED,
0: sí,
1: desde el edificio de l'Escola Pia, on es parlava sobre l'escombreria marina, plàstics, sobretot, sí, i els seus efectes en la flora i fauna? Doncs bé, avui acaba, i acaba així, amb un taller, una mostra de com es fa el protocol de monitoreig en CAP. Però així es parlarà de presència de plàstics, però també d'aus, perquè hem de fer referència a les aus en el litoral mediterrani, protocol de monitoreig en CAP davant d'aixos microplàstics. I així està la persona encarregada, el professor del Col·legi Sant José de la Muntanya d'Oliva, professor de la UNED i expert en ecologia de les aus. Francisco Atienza, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Bueno, ve que vas ben equipat, amb el trípode, els largavistes... és la ferramenta de treball, perquè tu ara, què vas a fer a mostrar en este taller, així, en els Marells de Rafalcaid?
2: Vale, en relació a lo que és el curset, lo que anem a veure és intentar identificar les aus que es presenten així a la zona litoral i com poden els plàstics afectar-les. Moltes vegades els fills de pescar s'enganxen a les potes i això al final suposa una amputació, inclús els amets que arriben a lo que és la boca de l'animal, i això és un impacte molt negatiu sobre les aus.
1: Per exemple, així estem davant el braç d'ací, de la desembocadura, ahí n'hi ha coses que inspeccionar, no?
2: Correcte. Pensem que les aus van buscant peixos que millor han caigut de la pesca o xicotets invertebrats, i si n'hi ha fils de pescar, pues s'enganxen i això va ser la mort final de les aus. I en este curs el que anem és a intentar identificar quines aus tenim així al litoral de Gandia i intentar veure si n'hi ha algun impacte d'aquesta resta de plàstic sobre les aus.
1: I també a l'altre costat, allà darrere de tu, està el cordó dunar, que ahí també és un camp de treball.
2: Correcte. Ahí en el camp dunar, en les dunes, intentarem observar i a veure si trobem algun niu o alguna parelleta de corriolet i el possible ús dels plàstics al voltant dels nius.
1: Perfecte, Francisco, gràcies, i que vagi molt bé. I anava a dir-te buscar la sombra, però així està difícil.
2: Molt bé, gràcies, molt bé.
1: Gràcies. Bueno, Celia, has escoltat, superinteressant, com afecta aquests microplàstics a les aus i quines són les espècies que estan així en el nostre litoral. I ara vas caminant i m'acoste a aquesta altra zona de treball per a que posa el punt final d'este curs de la UNED de sobre microplàstics com a escombreria marina. I així es fa el monitoreig en camp, buscar aquests restes de plàstics en la zona de l'arena. I qui s'encarrega de tot això? Núria Félix, que vam parlar amb ella després ahir, tècnica de ciències ambientals, experta en escombreria marina. Hola de nou, Núria.
3: Hola de nou, com estàs?
1: Vam parlar el dia que començava el curs i ara tornem a parlar quan finalitza, així a Boramar, Marells de Rafalcaid. Ja s'ho vaig dir, que així no costa molt trobar restes de plàstics, malauradament.
3: Malauradament, estar prop del riu, que és una de les principals entrades de residus, és una zona que desgraciadament poden trobar una quantitat de residus, encara que ho netegen tots els dies, però per a que ells pogueren identificar què trobem directament en el terreny, pues han vingut així perquè es poden observar ja restes, inclús sense arribar a mostrejar ja veiem fragments d'escombreria abandonada que pot n'hi haure en la zona de la platja.
1: Quan has dit ells, són els tres alumnes que han vingut del curs de la UNED, que finalitza avui, i ells van a treballar, o no? Què és el que exactament van a fer?
3: Pues els procediments de mostrejar estan estandarditzats, són a nivell internacional, perquè les dades que nosaltres anem a obtenir es puguen comparar en unes altres platges o en unes altres zones del món. I aleshores el que es fa és, en un quadrat de 1x1, d'un metre per un metre, s'agafen els dos primers centímetres de l'arena i la portaríem a uns tamisos, que en aquest cas és el tamís de 5 centímetres, que és la fracció de microplàstics més gran que n'hi ha, i ahir veuríem si va quedant-se algun tipus de residu. D'aquest fragment més gran ens aniríem al més menut, que és el d'un centímetre, que és el més xicotet, i veurien quin tipus de residu és el que queda depositant-se. Com poden hi haure restes orgàniques i restes inorgàniques, a nosaltres el que ens interessa són les restes inorgàniques, que són els fragments que poden ser de plàstic. Pues aniríem separant el que poden ser restes de canyes que poden quedar en el tamís i quedar-nos soles en els microplàstics. I el que faríem és la quantitat que han trobat en ese metro cuadrado.
1: Me explica, yo supongo que interesante. Bueno, veía me fa un momentito, mientras parlaves, Núria, a un de los alumnos, anem a aprovechar, ella es Emilio, y bueno, Emilio, estabas buscando aquí plásticos, restos de plásticos, como quien busca pepitas de oro.
4: Sí, la verdad que normalmente venimos a la playa con un ambiente festivo, a disfrutar del sol y tal, y no tenemos conciencia de la cantidad de residuos que generamos el ser humano. Y bueno, pues es una manera de ver in situ las posibilidades, ¿no?, que hay para poder atajar estos problemas.
1: Bueno, interesante, ¿no?, todo esto que estás haciendo para rematar este curso.
4: Totalmente, ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy buena, y me va a servir para un futuro, pues tener otra visión del mar más práctica.
1: Con más conciencia medioambiental.
4: Exacto, exacto.
1: Bueno, muchas gracias. Te dejamos que sigas y vamos a hablar ahora con Maya. Anem a parlar, Celia, a Maya, sí, que salta de los alumnes, de estos alumnes que han vingut así del curso de la UNED de Estiu. Maya, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está siendo la experiencia? Que aún continúa, estás ya en la recta final, pero ¿cuál es la experiencia y qué te parece rematar el curso de verano con una salida, voy a decir, para trabajo de campo, en este caso trabajo de playa?
5: Claro. La verdad es que muy enriquecedora. Más a mí, a ver, yo estudié química ambiental y ciencias ambientales actualmente en la UNED, y aún así aprendí muchísimo cada día del curso, pero mucho, mucho. Y esto de hacer trabajo de campo el último día es lo mejor porque, quieras o no, cuando uno no ve las cosas, no está cerca de ellas, no las puede comprender y no lo puede visualizar ni tampoco empatizar.
6: Así es.
5: O, claro, comenzar a sentir esa conexión de lo que uno hace en el día a día y cómo afecta al medio y cómo se puede solucionar o qué puede cambiar. Entonces, sí, esto me parece muy bueno.
1: Implicación al 100%.
5: Total, sí.
1: Bueno, vaya, muchísimas gracias.
5: A ti.
1: Oye, ¿cómo no se han puesto aquí una sombrita ni nada? Se lleva bien.
5: Sí, caja del oficio, total. Sí.
1: Gracias. Celia, anem a escoltar, sí, un altre testimoni, perquè vale. No hay dos sin tres. Parem en la tercera alumna, ella, Rosa, ¿qué tal?
7: Hola, buenas, muy bien.
1: Rosa, ¿cómo ha ido? Hazme un balance, que tenemos a la directora aquí, ahora hablaré, sí, con ella del curso de verano este de la UNED. ¿Cómo ha ido? ¿Qué balance me haces?
7: Pues muy positivo, porque por una parte me ha servido para actualizar y ponerme al día de, bueno, pues cómo son los avances que se van produciendo respecto del el uso y el reciclado de microplásticos y la situación actual mundial. Y por otra parte, pues para recordar lo ya aprendido y así poder también ir concienciando a mi alrededor y dar un poco, transmitir la información que he recibido a mi alrededor para que también otras personas se puedan enriquecer.
1: Pues muchas gracias y que vaya bien.
7: Gracias.
1: Bueno, Celia, dóna'm, sí, un minut per rematar esta connexió. Vale. Ella és professora de la UNED i és la directora d'este curs d'estiu sobre escombreria marina. Pilar Fernández, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Bueno, yo creo que Gandía está encantada con este curso de concienciación medioambiental y ha ido bien, ¿no? Me han dicho.
8: Bueno, parece ser que sí, que la gente está muy contenta. Nosotros nos alegramos porque precisamente esa es la intención, ¿no? Que todo el mundo salga beneficioso, que sea un curso fructífero y que sirva para, bueno, para tomar conciencia de todo lo que tenemos, el problema tan grave que tenemos con los plásticos y con los microplásticos en el medio ambiente. Y que, bueno, nosotros somos un país que tiene muchísima costa, que al final todos los residuos plásticos nacen en tierra, pero finalmente van a parar al mar, y que tenemos que cuidarlo. Es nuestro planeta y hay que cuidarlo. Y tenemos muchos problemas, o sea, evidentemente a gran escala, porque los plásticos hay muy, muy grandes, pero uno de los problemas más graves es cuando estos se fragmentan, porque no se degradan, evidentemente, pero sí se fragmentan, y se hacen micropartículas, que son lo que llamamos microplásticos o incluso nanoplásticos, y esos ya son un problema grave para, bueno, pues para el medio marino, para la fauna, para los peces, para las aves marinas, etcétera, que confunden eso con su alimento y finalmente esos animales, que luego incluso nosotros nos vamos a alimentar de ellos, pues tienen problemas de microplásticos, lo ingieren, tienen problemas.
1: Pilar, muchas gracias.
8: Gracias a vosotros.
1: Gracias. Celia, en sí. S'acomiadem ja, jo me quedo així un poquet més amb el vostre permís perquè me sembla més que interessant i vull que aprendre jo també això del protocol del monitoreig per a buscar sobretot microplàstics que estan així, en la platja dels Marès de Rafalcaire. Bueno, aprofitaré per a posar-me en remulla
0: perquè
1: siguin els peuets.
0: Ara ho has dit. Dani, moltíssimes gràcies. Per apropar-nos a aquesta informació, quina gent més sabuda, quin gust dona escoltar-les i que important tot el que fan. Moltíssimes gràcies.

0: Quina cançó més bonica, més ben triar, Nacho, per a esta agenda sociocultural. La nostra sintonia ja s'ha convertit en sintonia, però que sapeu que la va triar Nacho Mañó, que el tenim ahí a la tècnica. Anna, hola, hola, com, que mos partes, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Fem una recapitulem, però si de cas algú comença a exultar-nos ara...
0: Vale.
1: Vale. Quedem a la cavalcada.
0: Sí.
1: Anem a recapitular.
0: La cavalcada 20... de falles.
1: De falles. A les 20-30 hores comença des de... En es tot el pas, o sea, transcorre pel passeig marítim des de l'altura del carrer Vicent Calderón fins al Club Nàutic.
0: Vale.
1: I a les 20-30 hores començarà el directe de Telesafor. Per a qui no puga anar allí o no tinga una cadireta per sentar-se, que n'hi ha cadires habilitades. Bueno,
0: o pues qui no trobi lloc per aparcar, que també pot ser que passi.
1: Que ho veig tranquil·lament des de sa casa amb Telesafor, com no.
0: Així és.
1: També estan les festes de Rafael Cofer, que hem entrevistat al seu alcalde fa un momentet, i els moros i cristians en Daimús. Tot això de festa. Més coses. Tavernes de la Vedina, que celebra l'orgullo.
0: Ah.
1: L'orgullo amb la festa de la diversitat. I comencen esta vesprada, esta nit, a les 21:30 hores, amb la Mordidita Beach Club.
0: Ah, la Mordidita.
1: La Mordidita, un sopar i nit de bingo. Mira que graciós, eh? Una nit de bingo amb Alexei... Bueno, noms de drags, que les drags sempre tenen uns noms molt originals, a veure si ho dic. Alexia the Night amb Boy Dad, o alguna cosa així.
0: Vale.
1: Vale, això és per a esta nit. I demà, dissabte, està tot aquest dia de l'orgull en tavernes, a les 23 hores tindrà lloc l'espectacle de Carabé, de Cabaret, del Tiempo, com estic, amb actuacions de Xenob Spain, Emilio Roden, Gerai i Yes Acrobat, i després la nit finalitzarà amb l'actuació de la cantant Rosa López. A les 20.
0: Rosa López és...
1: La d'Eurovisió, Rosa d'Espanya. Està demà en Tavernes de la Vedina.
0: Molt bé. Sí, clar, és divendres, eh?
1: És divendres, sí.
0: La persona es cansa, ves ja. Nacho, ens alça la música. Tens més coses, Anna?
1: Bueno, més coses, dic, com recordar que estan totes aquestes activitats que organitza l'Ajuntament per a dinamitzar la platja de Gandia, per a qui vulga des de bon matí, que tenen activitats de yoga,
0: ah, sí, claro,
1: de pilates, a vora mar. Després, per les vespraetes, estan aquestes exhibicions de milotxes, els xocs per a xiquets, i també algunes actuacions musicals. En la pàgina de Bici Gandia podem trobar tota la informació. També tenim cites especials als espais, al Moravit, al Maga, ara en estiu, les activitats també del Palau Ducal que fan en estiu, que crec que tenen un tasta de la Marquesa este cada setmana,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: són
0: esos
1: sopars tan xulos que organitzen en el Palau Ducal, així que n'hi ha un munt d'activitats, la veritat.
0: Amb la participació del Llúpol també, no? Mm. De la cerveseria, estarà molt, molt interessant això, la veritat. Donem les gràcies.
1: Donem les gràcies.

0: donar les gràcies. Espai patrocinat per Cafès Climent.
1: Tenim diversos agraïments esta setmana. El primer que anem a posar és una dona que agraeix a la seva filla que avui s'ha deixat el treball per acompanyar-la a fer-se una analítica.
2: Vull donar les gràcies a la meva filla perquè avui em tenia que fer un anàlisi i ella primer ha sigut acompanyar-me que anar a la feina. I estic molt agraïda perquè gràcies a ella jo estic més confortable.
1: Ai, que bonico.
3: Que bonico.
1: Pues sí. És que a vegades ens oblidem i en el batiburrillo, no?, del dia a dia és tot faena i tal, i després, clar, n'hi ha coses més importants que la feina, que és cuidar a la seva mare, no?, acompanyar-la on faci falta.
3: Així és.
1: Un altre missatge que tenim.
4: Bueno, quiero darle las gracias a mi esposo, a mi hija, por ser un apoyo para mi negocio. Y por siempre estar para mí cuando los necesito, y a la vida, muchas gracias a la vida por darnos salud, por darnos bienestar, y pues gracias, muchas gracias a ellos porque me han ayudado a crecer mucho como persona y por brindarme su apoyo y su amor siempre.
1: Pues ahí tenim un agraïment també per recolzar-la en el negoci, no? Que estàvem parlant de la feina.
3: Bueno, que queda demostrat és la importància, no?, de la família en tot el que fem.
1: Totalment. Tenim, em sembla que un altre àudio.
5: Pues quiero dar las gracias a mi hijo Fran porque es un chico muy responsable y dentro de lo que cabe se porta bien y no me da mucha faena, mucho trabajo no me da.
6: Y yo quiero darle las gracias a mi madre por haberme cuidado todos estos años y siempre quererme y defenderme con todo.
3: Ah, se dona el agraïment
1: mútuament. Que chulo, molt bé. Una mare que diu, dins del mal,
3: es porta bé.
1: I el fill que diu que gràcies també per el recolzament sempre. I sobre, mos queda un minut. Tu vols donar-li les gràcies a algú?
3: Jo, pues, a totes les persones que ens escolten cada dia.
1: Pues mira, tu a les persones que ens escolten cada dia i jo a les persones que ho fan possible cada dia. Tenim a Nacho, el tècnic, tota la redacció que està treballant tot el matí, Dani, Enrique, Sandra, Xavi, tots estan així volcats per a que els programes isquen endavant, no avui, tota la setmana. Mm. I també va algú més.
3: Bueno, hem d'agrair, Cèlia, hem d'agrair a Cafès Climent
1: perquè
3: acabem aquesta secció avui fins a la temporada que ve. Però han sigut els patrocinadors tots aquests mesos d'esta secció de Vull donar les gràcies que finalitza, fa este paroner d'estiu. I un agraïment molt especial a ells, a més el nou obrador que tenen al Berreguard, que jo recomano a tot el món que vaig a voleu perquè està super xulo.
1: És molt xulo, eh?
3: Molt xulo. Mostra't com es fa el cafè, sents l'oloreta que dius, és que estic en Cafès Climent, és que això se nota.
1: És l'aroma de tota la vida, no? En el cafè de tota la vida. Mm. I a més pots veure allí com ho fan, pots tastar-lo, o sea, és espectacular. I gràcies a ells, pues, que han patrocinat esta secció, pues, ha sigut possible. Que ens acomiadem d'esta secció del Vull donar les gràcies per a esta temporada. Moltíssimes gràcies a tots. Anem a donar per acabat este Hoy por Hoy Gandia.
7: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
1: Que en 17 minuts l'actualitat comarcal en hora 14. Nosaltres ens acomiadem així. Gràcies per estar ahí. I si voleu ens retrobem el dilluns, com sempre, a les 12:20, així, en Hoy por Hoy Gandia.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
2: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
3: Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
2: Naix a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
4: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
5: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.